0: Hoy por hoy, Comunitat Valenciana. Imma Pardo.
1: Y con esta marcha que nos pone nuestro técnico Carlos Gómez, aquí con fuerza arrancamos esta segunda hora de programa, 1:07 de la tarde. Un saludo a los oyentes que se unen a esta hora en la sintonía de Hoy por Hoy, en edición verano. Ya saben que los lunes arrancamos con fuerza, con dos mujeres, dos colaboradoras de este mes de agosto, que nos abren los ojos al mundo. Primero, Irene Ballester, nuestra experta en arte, que en su sección Museus en Violeta nos hace conocer obras de arte que están en los museos de la comunidad, con mujeres, y que ella además nos ayuda a interpretar esa obra con una mirada feminista, una mirada de empoderamiento de la mujer, conociendo los orígenes de su creación. Y luego está también Ana Mansergas, nuestra viajera que busca destinos muy distintos para abrirnos también la mirada al mundo, conociendo los trabajos de ONGs, de entidades sociales valencianas que trabajan allí y que nosotras también podemos conocer. Y ya saben que contamos hoy con un especial Elche, bien merecido, porque están ya con los preparativos del Mystery y a esta hora deben de estar ya oliendo muy bien la ciudad, porque deben de estar preparando un arroz con costra gigante.
0: Museus en Violeta, con Irene Ballester.
1: Irene, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo, ¿cómo estás?
2: Un placer estar así, Inma.
1: Bueno, tenemos que elegir otra obra de arte y tenemos que hacer una lectura muy especial en Violeta sobre esa obra de arte que nos traes hoy.
2: Avui ens anem, jo et proposo que viatgem a Alacant.
1: Muy bien.
2: Que deixem València, que ens anem a Alacant, sí, sí. Perquè també és una ciutat carregada de molt de patrimoni, de molt d'art, que val la pena visitar. També a l'estiu té unes platges boniques, però no sols és platja, també hi ha cultura.
1: Por supuesto.
2: I trobem un museu molt interessant, que és el Museu de Belles Arts, Gravina, on hi ha una obra que avui vull parlar-te d'ella, i és La Rosa Mística, de Francesc Laporta Valor, un pintor alcoià que realitza esta pintura l'any 1894.
1: Muy bien.
2: Te conte més cosetes.
1: Sí, cuéntame más. Sí, sí, porque me interesa mucho lo que vas a decir ahora del Museo de Bellas Artes.
2: Y hemos estado parlant abans, Inma,
1: sí,
2: pero
1: lo hemos estado comentando, me parece muy fuerte.
2: A ver. Malauradament és un museu que no té dones artistes. No hi ha exposades dones artistes. I això...
1: Però vamos a ver.
2: Sembla estrany. Sí que és cert que en el Museu de Belles Arts s'ha dut a terme investigacions des de la perspectiva de gènere, l'anàlisi d'obres, on sí que s'ha analitzat des de la perspectiva feminista com estan representades. De fet, nosaltres avui parlarem de La Rosa Mística des d'aquest anàlisi feminista, però clar, el fet de que no hi hagi dones artistes sembla que el missatge que estiguem donant a la societat és
1: que nunca hubo.
2: Exactament, de que no hi ha hagut, o de que les alacantines, no? O de les artistes de les comarques alacantines principalment, no han sigut unes dones artistes dignes, no?, de que la seva obra s'expose en el Museu de Belles Arts d'Alacant, quan això no ha sigut.
1: No me lo creo.
2: Ahí tenim una part de la història que encara és, encara costa d'estudiar, encara costa de visibilitzar, però que hem de parlar d'ella, l'hem de tractar i sobretot hem d'anomenar a dones artistes tan importants. Mira, Inma, com per exemple Elena Santonja, que va ser la primera pintora que va arribar a exposar al mateix nivell que els pintors alacantins del segle XIX. Antonia Pardo, que va ser la primera artista en exposar al Casino d'Alacant. O Matilde Gavarra, que va sol·licitar una ajuda econòmica, atenció, a la Diputació d'Alacant per ampliar els seus estudis a Roma, Inma, però i va ser esta ajuda denegada, perquè les
1: perquè
2: dones...
1: Era mujer.
2: Clar, les dones havíem de casar-nos i havíem de tindre fills. En algun moment parlarem de com costa sostindre el geni.
1: Sí.
2: Quan no, el geni és ell, no? L'artista és ell.
1: Bueno, está claro que las mujeres siempre lo hemos tenido, siempre, mucho más difícil que los hombres, eso sin lugar a duda. Pero vamos con esta imagen fantástica que nos has elegido.
2: És una imatge molt interessant, és l'única que de Francesc Laporta que es troba en el Museu de Belles Arts, i sobretot és una pintura, La Rosa Mística, que pensaríem de la importància de la Verge, de la importància també del seu culte a la Verge... Doncs no. És una pintura de finals del segle XIX, simbolista, al mateix temps és estranya, i jo el que proposo en aquestes pintures és de, en aquesta pintura és de que aquelles persones que puguen o bé buscar-la per internet o bé acudir al Museu de Belles Arts és que observen la mirada de la Verge, perquè la mirada de la Verge és molt impactant i sobretot és molt inquietant. Francesc Laporta va tindre l'oportunitat, ell sí, perquè era home, poder viatjar a París, i sobretot París a la fi del segle XIX és un moment d'expansió brutal a nivell artístic, a nivell cultural. De fet, se la considera la capital francesa a finals del segle XIX com la segona Babilònia, per la quantitat de prostíbuls que hi ha, per la quantitat de festa que es du a terme, i sobretot la nocturnitat, que l'hem vista representada amb els pintors impressionistes, sí, claro, postimpressionistes, també en Picasso, en Toulouse-Lautrec. I ell representa una dona, però no una dona casta, no una dona pura.
3: Estem parlant d'una verge, eh?
2: Estem parlant d'una verge, exactament. Quan la verge ha sigut sempre representada sota paràmetres innocents, i sobretot la Verge sempre ha sigut representada al llarg de la història de l'art amb una sexualitat completament escindida. La Verge no té sexualitat. I així apareix tot el contrari, perquè és una femme fatal, totalment, totalment. És una dona que ens mira de manera perversa, és una dona que ens mira de manera sibilina, és una dona roïna, és una dona dolenta de la fi del segle XIX. Un segle XIX que va veure com les sufragistes també per primera vegada i siguem al carrer.
3: Claro.
2: I siguem al carrer a demanar el nostre dret al vot, sí, la nostra veu també començava a escoltar-se, i sobretot una França, una Anglaterra, una Europa, que veia també com les dones començaven a visibilitzar i a lluitar per la seva llibertat sexual. De fet, aquesta és una pintura on fins i tot sembla que la sexualitat de la Verge estiga en entredit, estiga qüestionada.
3: També?
2: També. I et conté, Inma.
3: Mira,
2: de fet, estan com les roses,
3: sí,
2: la rosa mística.
3: Abajo, sí,
2: exacte,
3: sí, sí.
2: Ella està asseguda en un tro, sí, a més és un tro meravellós perquè té flors, no? Com apareixen les azucenes que representen la seva virginitat, l'estrella de sis puntes que guarda relació amb Venus, amb Astarte, que són les deesses de l'amor, de la sexualitat. Doncs ella està asseguda en un tro mirant-nos amb les mans creuades i té en el seu, en les seues cames, en les seues cuixes, unes roses, però que estan amb els pètals caiguts. No són unes roses
3: fresques, no?
2: Exactament, vale, pures, fresques, sí, sinó que són ja unes roses mancillades, podríem dir, no? Són unes roses que han sigut gastades, que han sigut o han patit algun tipus de moviment o fins i tot de violència. I és com si s'estiguera qüestionant la virginitat de la Verge, quan això no ha sigut mai qüestionat. Bueno, ha sigut qüestionat al llarg de la història, però no es qüestionava ja en el segle XIX. Per tant, ell ens planteja que aquesta virginitat, si no de la Verge, almenys de les dones, és una puresa qüestionable. I la virginitat és un element social, un reducte social, un reducte masclista, totalment, que s'ha esperat de nosaltres, on la puresa no ha sigut pròpia, sinó de la nostra família, finalment. Entre les cames teníem la membrana que ens parlava de l'honor de la família, no de l'honor finalment nostre, no?
3: Sí.
2: I és una mica eixa mirada inquisidora, perversa, però sobretot és una mirada que fa perdre, no? El crepuscle, l'horitzó dels homes, sobretot perquè ella és una dona perversa, és una dona malalta, és una dona que fins i tot pot contagiar de sífilis als homes en aquell moment, i tant que sí, tant que sí. De fet, és una mirada que agafa, no? Que agafa moltes reminiscències i moltes influències de la pintura prerrafaelita d'aquell moment. I hi ha un pintor que recomana moltíssim, que és John William Waterhouse, que té una pintura impressionant, que és Circe invidiosa, de l'any 1892, on hi ha una mirada propera, on hi ha una mirada sibilina, on hi ha una mirada que ens parla d'ixe pecat. I sobretot és una pintura que podem qüestionar des d'aquest punt de vista, no? Parlar-ho des d'aquest punt de vista, perquè Francesc Laporta, que va ser finalment un home conservador, un home d'Alcoi, deixa Alcoi de la fi del segle XIX, que després va ser professor també en l'Escola d'Arts i Oficis d'Alcoi, la ciutat que el va veure créixer, nàixer i també triomfar com a pintor.
3: Clar, quin impacte tuvo esta
2: clar,
3: obra? És que no me lo estoy imaginando, el impacte que tuvo en la societat.
2: Clar, va ser una pintura també molt qüestionada per a l'època, claro, perquè ell no representava...
3: A la Virgen de tota la vida.
2: Exactament, no estava representant la puresa de la Verge, la virginitat, tota la connotació religiosa catòlica que ella comportava, sinó que estava representant a les dones que ella havia vist en aquest París de final de segle, que és una època molt interessant de pintures simbolistes, on apareix també l'impressionisme i on sobretot les dones són les considerades les culpables de la perversitat dels homes o de fer-los caure a ells amb desgràcia.
3: Que increïble, o sea, és increïble que sea una virgen i tot lo que representa esa virgen, incluso con la mirada, con el gesto.
2: Exactament.
3: Con los elementos que le rodean y que tienen toda esa explicación que nos estás haciendo, Irene, es increíble.
2: Y a més és que en esta secció de Museus en Violeta el que volem una miqueta és rascar, sí, rascar esos significats, perquè finalment nosaltres, i arrencàvem este capítol d'avui parlant de que no hi ha dones artistes en el Museu de Belles Arts, però les dones sí que hem sigut muses i inspiradores d'ells. I en este cas, la Rosa Mística, la dona de Francesc Laporta, és eixa dona temerària, és eixa dona que alberga el pecat en si i que sobretot per a l'Església això suposaria també en aquells moments un xoc brutal,
3: hombre,
2: i una crítica.
3: Una crítica muy hacia él, claro, en este caso.
2: Totalment, però això és una pintura desacralitzada. La trobem en un museu, no la trobem en una església.
3: Claro, seria increïble eso, que estuviera en la iglesia.
2: I em puc imaginar els fidels i les fidels amb aquesta mirada, no tant...
3: Sí.
2: I sobretot és el pecat. Finalment, el significat, la iconografia de la que ens parla esta pintura és de qui alberga el pecat i finalment és el cos de la dona.
3: Sempre.
2: La dona és la que representa la maldat, la perversitat i sobretot la culpable de fer caure als homes una vegada més en desgràcia.
3: Bueno, pues ya llevamos dos que són, no sé cuál de las dos más interesantes, si la de la semana pasada o esta que me ha parecido también una historia fantástica y sobre todo el gusto de poder escucharte, Irene, explicando.
2: Un placer estar al teu costat.
3: Bueno, pues estamos ya, bueno, mitad agosto prácticamente, nos quedan dos programas todavía más y yo creo que vamos a irnos en la próxima colaboración hacia el norte, ¿no?
2: Sí, jo crec que ens anirem cap a Vilafamés, si et sembla bé.
3: Ah, al Museu de Vilafamés.
2: Ens anem al Museu de Vilafamés, on també parlarem d'una dona artista que hi ha obra allí, que té obra allí, i ella és Manuela Ballester. I ahir aprofitarem per a parlar una miqueta de com de difícil ha sigut per a les dones artistes sostindre el geni. Ells, el geni, el gran artista.
3: Sí.
2: I nosaltres, les sostenidores de la llar, dels fills, i d'ells també, sostenint-los en casa i en el llit. La qual cosa ha sigut molt complicada.
3: Madre mía, hasta la semana que viene, Irene, un abrazo.